0: Són les 13 i 8 minuts. Continuem en el segon tram de l'Oi por Oi al Coll. Aquesta sintonia, ja la coneixen, ens obri el camí per al tarot amb Fina. Bon dia.
1: Hola, carinyo. Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: M'alegre. Moltes gràcies un dilluns més estar ací a l'estudi central de Ràdio al Coll per atendre les peticions i aquestes preguntes que vulguen fer els oients per a les cartes del tarot. Poden cridar al 96 652 62 76. Des de ja fins a les 2 menys 20 aproximadament, per davant queden molts minuts per fer aquestes consultes que vulguen a les cartes. Recorden, ha de ser una pregunta en concret sobre treball, sobre si estan a punt de vendre una casa o no, si volen comprar-la, saber un poc per ahir, sobre l'amor.
1: Sí.
0: Ara també ve una època on les etapes estudiants
1: sí,
0: molt decisives, d'exàmens.
1: Sí.
0: Bueno, també pot ser una consulta.
1: Sí, també.
0: Anem amb la primera cridada.
1: Pues vamos allá. Sí, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Fina.
1: Hola, buenas tardes, cariño.
2: Nada, era para preguntarte por el trabajo de mi mujer.
1: A ver, ¿trabajando?
2: Sí, está trabajando, pero no está muy contenta.
1: No muy contenta. Bueno, vamos a ver.
2: Por el ambiente, no tiene buen ambiente laboral.
1: No, pues vamos a ver el tarot que nos quiere decir. Pensando en ese tema, por favor, me eliges el montón.
2: Sí, el derecho.
1: Vale,

0: ver, ¿qué te pregunto, cariño? ¿Me has dicho que se va a estar bajando?
1: Sí.
0: Sí. Hay alguna circunstancia, parece ser, que no te termine de gustar del todo.
1: Sí.
0: O que te crea algunas dudas a ti.
1: Sí, no me gusta del todo el trabajo.
0: Ya. Yo un trabajo te lo captaría un poquito más adelante, ¿eh? Cuando digo más adelante es que no me sale cerquita. Cuando yo digo un próximo trabajo que no está lejos, más adelante, como lo dice la palabra, tienes posibilidades de encontrar otro trabajo con algún currículum o con alguna noticia o con, en fin, con cualquier circunstancia. Puede salirte perfectamente otro trabajo. Pero para mí estaría un poquito más adelante.
1: Se ha pasado el verano y todo.
0: Sí, porque queda poquito para el verano. Sí. Pero fíjate, sé que las vacaciones son en agosto, por supuesto. Hay quien se incorpora ya la última semana. Para mí, quizá finalizando agosto lo sabrías.
1: De acuerdo.
0: ¿Vale?
1: Muchas gracias.
0: De nada, cariño, me cuentas.
1: Perfecto.
0: Vale.
1: Saludo.
0: Hasta luego, un beso.
2: 96 652 62 76 és el número al que poden cridar per fer-li la consulta a les cartes del tarot amb Fina. El treball està sent un dels temes sí. Estrella de l'edició d'avui, però recordem que podem preguntar per l'amor, per si estan atents a si venen alguna propietat o no, o volen comprar-ne i saber si va resultar pront o no, també és una altra opció, els estudis.
0: Sí, per un possible embarazo també.
2: També. Així és.
0: Sí.
2: 96 6 52 62 76 és el número de telèfon en què poden anar a cridar. Estem en directe a l'estudi central de Ràdio Alcoi i fer ixa consulta a les cartes. Tenen l'oportunitat fins a les 2:20 del migdia aproximadament, que canviarem de ritme i de secció, però per ara, minuts per davant en directe, per fer eixa consulta que vulguem fer a les cartes del tarot amb Fina, que aprofite perquè la setmana que ve és dilluns, sí. Últim de mes, i de moment tenim confirmada l'assistència de l'alcalde, però el seu ja és la ràdio. Això significa que la secció de les cartes serà una mica més curta,
0: sí.
2: De l'habitual.
0: Sí, claro.
2: Per tant, si tenim pensat fer aquesta consulta avui o la setmana que ve, t'aprofitem avui, que hi ha més temps, o si no, és sí. La setmana que ve, després de l'informatiu fins a la 1:30, serà aquest espai en directe.
0: Sí, com sempre. Mm? Sí.
2: Que abans, fora de micròfon, parlàvem de lo ràpid que passa el temps.
0: Sí, com passa el temps, eh?
2: I ja estem ahir en la segona part del mes de maig.
0: Sí.
2: De moment estem a 18. Bueno, encara queden dies per davant.
0: Sí, sí, sí.
2: Però aprofitarem per anunciar, no? Per avançar-nos de que la decisió de la setmana que ve serà més curta de l'habitual. Però de moment assistem en directe. Són les 13:25 hores. Si volen cridar i fer aquesta consulta en directe, al 96 652 62 76. Si ens estan escoltant per la ràdio, pel transistor, per el mòbil, per l'ordinador, per aquests altaveus intel·ligents, tant siga digital com siga analògic,
0: sí.
2: Gràcies per escoltar-nos i assistem per si volen participar en directe, que ho puguem fer. Així que anem amb una nova cridada.
0: Sí, sí, buenas tardes.
3: Hola.
0: Hola, cariño.
3: Hola, buenos días.
0: Buenos días.
3: Mira, quería hacerte una pregunta.
0: Dime.
3: Tengo una propiedad, una casa de campo exactamente, que quisiera vender. Me gustaría saber si la voy a poder vender o se va a demorar mucho.
0: Vale. ¿Ha ido alguien a verla ya o no?
3: No. Justo la estoy arreglando, pintando y demás. Y...
0: sí, acicalando.
3: Sí, poniéndola bonita.
0: Muy bien. Pues pensando en ese tema, por favor, me eliges el montón.
3: La izquierda.
0: Vale.

0: Recordem el telèfon 96 652 62 76. Poden fer aquesta cridada i aquesta pregunta per a les cartes del tarot. És tan senzill com això, cridar. I així atenem com és el cas d'aquesta nova cridada.
1: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fina. ¿Te puedo preguntar por mi rodilla?
1: A ver, cariño, mejor que solo preguntes al médico que a mí.
2: No, sí, estoy en manos de médico, pero no me aclaro. Por eso te lo pregunto a ti.
1: Pues
2: estoy ya harta.
1: Sí, puede suceder, cariño. Pero bueno, ellos son los que saben cómo está tu rodilla.
2: Sí.
1: Con pues, pruebas
2: si
1: y con
2: no
1: todo.
2: Si no pierdo kilos, no hay manera de que me hagan nada. Esa es la contestación que me dijo. Y estoy perdiendo kilos, pero no puedo ni dormir, hija mía.
1: ¿Qué quieren que adelgaces?
2: ¿Qué? Que quiero que adelgace.
1: Claro, es que...
2: Y estoy en ello, ¿sabes? Pero
1: sí.
2: Por eso yo digo, voy a preguntarle a Fina qué me dice.
1: A ver, el peso es muy importante cuando hay algo de piernas, de rodilla y de espalda. Sí, cuando menos peso tenga una persona, las piernas van a aguantar mucho mejor y van a doler un poquito menos, cariño.
2: Sí, si está el menisco roto, si no hacen nada, estará siempre roto.
1: Sí, a veces no aconsejan. Si el menisco no desgarra algo por dentro, el operarlo. Cuando desgarra, con las flexiones que hacemos al arrodillarnos o al agacharnos, a veces no lo operan. Pero bueno, ellos son los que saben, cariño. ¿Vale?
2: Muchas gracias.
1: De nada, reina.
2: Gracias.
0: Tenim una altra cridada. Teníem.
1: Sí.
0: 96, 652, 62, 76, que ara aquesta última gent deia, jo crida i pregunte per si de cas, però com molt bé has dit, són els metges els que han de dir
1: sí, claro.
0: Sobre el seu genoll que estava esperant ahir, a veure si podien fer alguna prova sobre el menís que deia que el tenia trencat. Bueno, en qualsevol cas, els professionals sí. Són els que hauran d'indicar-li. Així a les cartes del tarot, encara ens queden un parell de minutets, així que si volen aprofiten, poden fer aquesta consulta en directe a veure si aquesta última cridada que se'ns ha penjat pot tornar a cridar-nos i fer aquesta pregunta en concret per a les cartes del tarot, que està així Fina en directe en l'estudi central. Jo també estic així.
1: Sí.
0: Jo estic a la peixera, perquè els oients també es facin una idea, no?
1: Sí.
0: Perquè ens escolten sempre. Bueno, jo estic així governant del control, sóc la que atenc la que punxa les cridades. Punxar és l'expressió radiofònica que tenim de que vostès puguen entrar en les cridades així en directe. Estic així amb la música, amb els micròfons, i Fina està a l'altra part, que és l'estudi central, on està la taula amb els micròfons per als convidats, aquest tapet verd que abans parlàvem, i estàs tot el rato, com molt bé sempre expliques, manejant les cartes.
1: Sí, cuando estoy aquí, sí, las tengo siempre en movimiento, sí.
0: I per atendre, les té preparades, per atendre aquesta petició, aquesta consulta que vostès vulguen fer per a les cartes al 96 652 62 76.

Les 13 i 47 minuts seguim en directe a CNN i por hoy al COI. Aquesta sintonia ens introdueix en Suya és la ràdio. És l'espai que posa a l'abast Ràdio Alcoi a vostès per si volen cridar en directe al 96 652 62 76 i llançar aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació, el que consideren. Ara hi ha minuts per davant per fer-ho. I ho poden fer cridant al 96 652 62 76.

96 652 62 76 és el número de telèfon al que ara estem així a l'estudi central de Ràdio Alcoi, actiu per si volen cridar i indicar un suggeriment, una proposta, una felicitació, una queixa. Ja ho saben, sempre des del respecte.

0: també coneixen que si ara no poden o no volen participar en directe, hi ha dos vies més per deixar el missatge gravat. Un d'ells és el WhatsApp de Radio Alcoi. Amb el seu propi telèfon mòbil poden gravar una nota de veu i enviar aquest missatge al número de telèfon 655-995-795, que és el número de WhatsApp de Radio Alcoi. O altra opció és deixant un missatge en el contestador de Radio Alcoi. Recordem el número de telèfon del contestador, és el 96 652 62 77. Tant el contestador com la nota de veu de WhatsApp, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, estan actius a la seva disposició per si volen deixar ahí el missatge. Com ha estat el cas d'aquest oient?
1: Buenos días. Quisiera pedirle al ayuntamiento que, por favor, en el parque ese de la Usola, donde está la biblioteca de la Usola, a ver si pueden poner más bancos de madera con respaldo, para que así la gente al sentarse se pueda apoyar la espalda. Vale, muchas gracias.

Aquesta oient va cridar al contestador de Ràdio Alcoi i feia aquesta petició adreçada a l'Ajuntament, al departament que corresponga. A veure si poden posar aquests bancs per seure també amb cobertura de per a l'esquena.

I ara per davant encara ens queden 8 minuts en directe per si volen participar en Suya és la ràdio al 96 652 62 76.

0: I tenim una cridada. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avant.
1: Sentir, al sentir a este senyor que també que busca sentar-se en un respaldo, en un banquet ahí en la Usola, també fer memòria de que en la Rosaleda, que s'acaba d'inaugurar, no hi ha banquets per sentar-se ni en respaldo ni en asiento, per posar-ne alguno per estiu, descansar un poquet, vale? Això era.
0: Gràcies per participar.
1: Vale, gràcies.
0: Bon dia, adéu. 96 652 62 76 és el número de telèfon al que poden cridar. Tenim una nova cridada, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Avant.
2: Pues, jo sols volia felicitar a els marrasquets que van fer el Capità perquè va ser espectacular i sensacional. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per participar. Bon dia. Una felicitació de les passades festes de Moros i Cristians d'Alcoi. El que vulguen contar al 96 652 62 76. Nova cridada, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avant.
3: Bé, jo voldria recolzar, estic emocionada, em sap greu, recolzar a tot el professorat que durant molts anys ha mantès l'educació pública a pesar de tots els problemes que han hagut sempre. Tenim ací al coll un desastre en l'Andreu Sempere. Tenim ací al coll un desastre en la inclusió de nova gent que ve d'altres països. No tenim recolzament en ningú sentit. O parlo en veu pròpia perquè les meues filles estan patint la falta, la mancança de mitjans econòmics per a poder atendre a els xicons que són el nostre futur. I ho dic emocionada perquè sense futur, sense professorat i sense recolzament d'un estat, no tenim res a fer en l'educació dels nostres fills. Demà, crec que és a les 7 de la vesprada, hi ha una concentració en la plaça i jo cride a la gent del coll, pares, mares, iaios i xavals que s'apropen a l'Ajuntament i que, per favor, recolzen una educació de qualitat i pública, fins i tot, és el més important, que tot siga públic, perquè tenen que anar els diners a les privades i a les concertades. Primer són els educadors públics. Han estat molts anys estudiant, molts anys gastant els diners per a tindre els seus màsters, molts anys per educar-se a ells, per educar els nostres fills i els nostres nets. Bueno, em sap greu, però és el meu pensament i espero que molta gent demà s'arrime a la plaça de dins a l'esa de la vesprada. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per participar. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens queden 3 minuts per arribar a les 2 del migdia, així que són minuts per davant en este Suya és la ràdio, si volen cridar en directe. 96 652 62 76. Recordem que la setmana que ve, si no hi ha contratemps, serà l'alcalde i en aquestes edicions de Suya és la ràdio també recordem que sempre són peticions en directe. Podran telefonar, llançar-li la pregunta al batlle, ja que sempre li respondrà per la ràdio. Ho dic perquè els missatges ja enregistrats per als oients de la ràdio s'emetran ja el dilluns 1 de juny. perquè recorde que al llarg de tota la setmana, a les 24 hores del dia, poden deixar un missatge gravat al 96 652 62 77, que és el contestador, o enviant una nota de veu al 655 995 795. Però insistisc, la propera setmana, que serà i se suia la ràdio amb la màxima autoritat de la ciutat, sempre són telefonades en directe.